0: programa no satura.
1: Hola, Indigo.
2: I'm out of here.

Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

0: Setmana, què tal? Molt bon dia, això és el Flash Matí d'estiu de Flash FM, efectivament. Si no, no seria el Flash Matí d'estiu.
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
0: Doncs aquí som, a les 7 i 4 minuts, en rigorós directe des de l'emissora del ritme Flash FM, i avui un dia més sortejant entrades dobles que us poden portar per la cara, per la face, a PortAventura World, que tenim nova atracció en marxa, el Macamano Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. Nosaltres tenim una doble per algú de vosaltres. Només ens heu d'enviar missatges al 628-060513. 628-060513. Ens feu una mica la rosca, ens expliqueu per què us heu d'endur vosaltres aquesta entrada doble i no tota la resta de la gent que envia missatges. Que sou uns quants, tot s'ha de dir, les coses com siguin. I qui em caigui més en gràcia s'endú aquesta entrada doble, d'acord? Vinga, va, som-hi. Això està més amanyat que l'Infantino, eh? No, no, és broma, és broma. És broma, és broma. Ah, tenim una doble per un de vosaltres i demà, si us porteu bé, encara tindrem una altra. 7 i 5, molt bon dia. Com us tracta aquest dijous, bé? D'anar a la feina, tornant de la feina, anant de vacances, tornant de vacances. Qui torna de vacances un dijous, no? Qui torna de vacances per fer un dia de feina o dos de feina i agafar cap de setmana? No, home, no, munteu-vos-ho bé. Muntar-se bé les vacances és un art que no està a l'abast de tothom. Això us ho puc assegurar. Tenim molta música, una entrada doble en joc. Hem de fer el temps, que avui hi haurà canvi a les temperatures. De fet, alguns ja ho haureu notat a primera hora del matí. I tenim la Shakira, tu.
1: Com més calor, més ganes de festa. Flash Matí d'estiu.
0: Amb la cançó del Mundial. Aquesta es diu Die Die, Shakira, amb Burna Boy. Bon dia.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recórrer les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a GoBanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: El que vols escoltar... Sona Flash FM.

0: sucre al cafè que el necessito i de valent, eh? Steve Aoki, Daddy Yankee, Elvis Crespo, Azuquita.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: 2:15 de 8, matí de dijous. Compte, perquè avui es podria generar un canvi en els temps amb aiguats i pedregades prou violentes que entraran pel Pirineu cap al migdia i que s'estendran per pràcticament tota Catalunya al llarg d'aquesta tarda de dijous. De fet, tenim avisos activats a tot el territori, menys al Baix Empordà, avisos de caràcter especialment alt, sobretot de la zona de la Catalunya central. Per tant, el termòmetre refrescarà les zones més afectades per aquestes tempestes, però les temperatures tampoc baixaran en excés, sobretot durant la nit, sinó que la sensació de xafogor continuarà molt present, sobretot a zones de la costa, mínimes d'entre 22 i 25 graus. Ara mateix, que són les 7:33, 24 graus a Malgrat de Mar, 25 a l'Ametlla de Mar, 21 graus al Carràs i 23 a Castelló d'Empúries.
2: I és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese, AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
3: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.
0: Som-hi amb una mica d'Ugel, amb Moving to the Sun.

Salsó d'Helena Rose. A través d'aquesta proposta, que és ben nova i que es diu La Setmana, això és el flash matí d'estiu de Flash FM. Molt bon dia, molt bon dijous. Avui és 6 d'agost. Sigui el que sigui que estigueu fent ara mateix o el motiu pel qual connecteu amb Flash FM. No m'hi penso posar, però no desconnecteu. Que arriba Quevedo. Tenim Legacy Like Mike, també escalfant dins la nostra playlist. Abans Bad Bunny. Amb aquest EO.

0: molt i molt important dins la nostra antena gràcies a cançons com el Guaye, Por Ti, ara també sonarà amb la Villa, o aquest Onana en solitari, el so de Capo, un cop més des del Flash Matí de Flash FM. En res, arribem a les 8 d'aquest matí de dijous. 6 d'agost, ja amb la tonteria, mora meva. Aquesta és una de les dues cançons que Flash i Ice Cream ens ha colat dins la nostra llista. Es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: 8 del matí, 3 minuts, molt bon dijous. Va, que sé que esteu pensant ja en les vacances, aquells que encara esteu currant, i els que esteu de vacances segur que no podeu parar de pensar en més vacances. Això ja sé com funciona. I els amics de Mimir avui ens porten una nova proposta al cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món, on sempre trobareu tot el que busqueu i tot el que necessiteu amb el preu final. Així us estalvieu diners, temps i en surts última hora. Amb amimir.com sempre sabreu a quin hotel dormir al millor preu. I la bomba d'última hora que us proposem avui és una bomba de veritat, eh? D'aquelles que segur que us interessa. Si no teniu les vacances agafades, a mimir.com marxem fins al Cossebre, un dels secrets millors guardats a la costa mediterrània, amb platges tranquil·les, cales d'aigua cristal·lina, un passeig marítim amb molt d'encant i el parc natural de la Serra d'Irta, perfecte per fer unes rutes amb vistes espectaculars al mar. Avui us destaquem l'Alcossebre Suites Hotel, un allotjament ideal per famílies, amb suites espaioses, amb piscina, i tot pensat perquè esteu la mar de còmodes, tu. I quina és la bomba? Doncs que el fin de del 15 d'agost, si encara no teniu vacances, apunta això, perquè us podeu allotjar des de només 190 euros la nit en una suite. Que això no em direu que està bé. Ara no em feu la furla i no em dieu no, perquè la veritat és un bombazo d'aquests que només passa un cop a la vida. Si aneu amb nens, el preu no canvia. Una oportunitat perfecta per escapar-vos en família en plena temporada sense disparar el pressupost. Així que ja ho sabeu, si no teniu plans per l'agost, que sapeu que tot i ser temporada alta, teniu aquí una proposta feta a mida per vosaltres. Entra a mimir.com i aprofiteu aquesta oferta d'última hora abans que desaparegui.
1: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara ja saps en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb amimir.com.
2: Flash! Com més calor, més ganes de festa. Flash matí d'estiu.

0: sol i amb aquesta sacarada, el poble. Ell no té dalt.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil. Estacions de proximitat. Patrocina la notícia del dia.
0: Una notícia del dia que ens porta avui fins l'aeroport del Prat a causa d'una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force, que és una empresa de serveis d'assistència a terra que opera, doncs, poca broma, perquè opera una vintena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Qatar Airways, Air France, Turkish Airlines o Etihad Airways, tant a la T1 com a la T2. La mobilització, que exigeix un entorn de treball segur i digne, ha estat seguida per 1.179 treballadors, segons la CGT, que és el sindicat majoritari, que qualifica el seguiment com a molt alt. Avui serà la tercera jornada de vaga, una vaga que va començar dimarts i que ja va deixar dimarts 16 vols cancel·lats. Tot i això, el Ministeri de Transports ha establert serveis mínims, però es recomana consultar l'estat del vol abans de sortir de casa i arribar amb antelació. Per tant, si pel que sigui heu d'agafar un vol d'Air Europa, Lufthansa, Qatar Airways, Air France, Turkish Airlines o Etihad Airways, entre d'algunes altres, us recomano que feu un cop d'ull abans que res.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
0: I avui encara seguim endavant amb aquesta entrada doble que tenim per algú de vosaltres, que us pot portar a descobrir la nova atracció de PortAventura Park, Macamano Jungle Trek. Una atracció xulíssima, amb un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. L'únic que heu de fer és enviar-nos un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, si voleu fer-vos amb una entrada doble o, com a mínim, entrar dins aquest sorteig que resoldrem al final del programa. 628-060513, va, envieu-nos un WhatsApp i expliqueu-nos per què heu de ser vosaltres qui us heu d'endur aquesta entrada doble per anar a PortAventura World i provar aquesta nova atracció Macamano Jungle Trek. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
0: Flash FM Andorra 93.8. Flash FM.

0: Flash FM Andorra 93.8. Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu.
1: Flash!

Home, no l'has escrit ni per passar el rato, tu. Pobre, pobre, el Jay Weller i Omar Courts, els que fan possible aquesta cançó, aquest remix del De Lejitos, un tema que en el seu dia ja va ser número 1 de Flash FM i que ara arriba en la seva forma de remescla. Fent camí cap a 9:15 d'aquest matí de dijous i arribem en un 3 i no res amb Kid Voodoo i JC Reyes. Me mareo cuando te veo.

0: Matguial a través de 2 AM, 2:15 i 3 minuts pràcticament de nou, matí de dijous. Molt bon dia, és 6 d'agost del 2026, el flash matí d'estiu.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: I ja sabeu que tenim el compte enrere activat per l'eclipsi solar del 12 d'agost, que si no ho sabeu, jo no sé quin planeta viviu, mai millor dit. Dimecres de la setmana vinent es produirà aquest fet històric on es preveu doncs, que es faci de nit per uns instants, a la tarda, i diuen que a Catalunya els millors llocs per veure-ho són les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Són les zones que poden presumir de tenir una visibilitat del 100% de l'eclipsi. Molt bé, doncs hem de celebrar que hi ha una parella d'enginyers aeroespacials, el Dani i la Laura, que es casaran aquell mateix dia, el dia de l'eclipsi, i que ho faran a Lleó, perquè diuen que és un dels llocs on es veurà millor a tota la península. L'eclipsi, depèn la zona de la península, té un percentatge de visibilitat. Doncs es veu que Lleó es veu superbé, que els dos són, com que són enginyers aeroespacials, doncs són uns friquis de tota aquesta moguda, i es casaran aquell dia. Toma ja, clar que sí. I el punt àlgid del casament serà veure l'eclipsi. El que és innegable és que serà un casament únic i diferent, però és que el més random és com es va fer la proposta de matrimoni, perquè va ser fent busseig a la barrera de corall d'Austràlia. És a dir, aquí cadascú amb les seves aficions. Si tu ets enginyer aeroespacial, doncs tu fas aquesta proposta de matrimoni i et cases el dia de l'eclipsi, clar que sí. I per què no?
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 € de descompte amb el codi FLASH10.

0: 8 i 40 minuts, en directe des del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Molt bon dijous. I yo patito a... Oh, s'enganxa com una mala cosa.
1: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Bé, heu de saber, amics i amigues, que tenim el Pla Inuncat activat per aiguats i pedregades violentes que entraran pel Pirineu cap al migdia i que s'estendran pràcticament per tota Catalunya al llarg d'aquesta tarda. Poden arribar a deixar més de 40 litres en 30 minuts en alguns sectors del país. I, de fet, tenim avisos activats a tot el territori menys al Baix Empordà. I els avisos són de caràcter especialment alt a la Catalunya central. Per tant, el termòmetre refrescarà, sí, a les zones més afectades per aquestes tempestes, però en general les temperatures tampoc és que baixin en excés, sobretot a la nit. La sensació de xafogó continuarà present, sobretot a la costa, a mínimes d'entre 22 i 25 graus. Ara mateix, que són les 8 i 41, 24 graus a Granollers, 19 graus i mig a Sort, 22 a la Pobla de Segur i 24 a Falset.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral. Aquí s'arrabi que on...

0: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.
1: El dembow lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

de la Rosalía, con altura una vegada més a través del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Són les 8 i 47 minuts, som-hi amb un dels temes en català d'aquest estiu. Sense cap mena de dubte, hem de posar una estrella i li posem a Sidderland. Quin tros d'èxit!

Aisai de Kremlis i un muchacha fa camí cap a les 9 d'aquest matí de dijous. L'estiu passa molt ràpid, les oportunitats també. L'estiu és ara, descobreix descomptes per viatjar, per anar a festivals, per visitar museus o gaudir d'activitats culturals. Escapar-te un cap de setmana, improvisar un pla amb els amics. L'estiu és ara amb el carnet jove. Aquesta setmana aprofita el carnet jove per fer plans pagant molt menys. Si tens ganes d'aprofitar l'estiu, consulta les propostes al carnet jove. Tens vals del pack jove i descomptes en experiències com rafting, kayak, vol en globus, vela, escalada, excursions i moltíssimes activitats d'oci, esport i també de cultura. Si ja no pots aguantar la calor, refresca't a la piscina, que amb el carnet jove tens descomptes a moltes piscines de Catalunya. Només has de buscar la del teu poble o la teva ciutat. La busques allà al cercador de descomptes. També tens avantatges per escapar-te uns dies a la Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya. Tens un 10% de descompte en allotjament i àpats a més de 40 albergs. I al cercador del carnet jove pots trobar més descomptes en albergs, càmpings, hotels i cases de turisme rural per tota Catalunya. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine, baixa't l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes i així tindràs sempre el carnet digital al teu mòbil. Ara sí que sí, arribem a les 9 del matí i ho fem amb aquesta novetat de Another featuring 54 Ultra, aspirant a entrar a llistes. Diu Talk to You, bon dia. Bon dia.

0: Golpito amb Quevedo i Nueva Línia. Al capdavant d'aquest tros de proposta que engega nova hora, no del matí, 4 minuts, molt bon dijous. Què, com anem amb els mosquits? Bé o què? Us estan acribillant molt o què? Avui demà estarem sortejant un pack amb Repelvite per evitar les picades i Aftervite per si ja us han picat, d'acord? I a més per no perdre la bona olor, també Aroma Fresh. Si voleu participar, només ens heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, i ens dieu com patiu amb els mosquits estiu rere estiu i en qualsevol època de l'any. Al final, els mosquits estan allà. Jo sé que els que patiu, patiu sempre. 628-060513, entrareu en els sorteigs del kit anti-mostic, mosquits. I recorda, piqui el que et piqui, tinguis mà Aftervite. I per què no et piqui, Repelvite.
1: Tasta el flash matí d'estiu abans que es desfaci.

0: Flash FM sense saber tot el que vindria, òbviament, després. Aquesta al costat d'Ozuna per Hey More, temporada 2022.
1: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: I aquesta proposta que ja sona de fons ens arriba des de França. Tot un fenomen viral allà, que al final jo crec que s'ha convertit més viral a casa nostra que el que és allà. Baba Joe, a través de Maladie.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

0: estat l'himne d'aquest Mundial 2026, Dai Dai, amb Shakira i Burna Boy, a les 9 i 25 minuts ja pràcticament d'aquest dijous. Molt bon dia, som-hi amb Omar Courts, Diego Flow i el seu Forever Togantel.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.

0: una pelota, tu. Sembla mentida que això sonés el 2014, ja fa 12 anys.
1: Toca, toca, toca.
0: D'aquest toca, toca de Fly Project. 2:15, 10:00, matí de dijous. Molt bon dia, què tal? Heu de saber que arriben les Moonride Music Nights a PortAventura World. Quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol. I aquest mateix dissabte arriba l'última Moonride Night, el vespreig més temàtic de l'estiu. Amb el nostre company, en Sergi Domènech, que em puxarà des de 8:15 del vespre a 10:45 de la nit. També espectacles i les millors atraccions. Entrades ja disponibles des de 35 euros. Viu les Moonride Music Nights, el tardeu més temàtic de l'estiu, i consulta les condicions a portaventuraworld.com.
2: Sama. Música refrescant per un programa que no es desfà amb la calor. Flash.

0: dels temes al moment. Romeo Santos amb Prince Royce a través de Dardos. A les 9 del matí, 41 minuts. Vinga, molt bon dijous, molt bon dia. Soni amb Shakira i BL, algo tu.
1: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10, Flash Matí d'estiu.

0: mira que és maca, aquesta.
1: Oh.
0: Yo te quiero todavía. I després resulta que era mentira, tu. La pareja del año, Sebastián Yatra, Mike Towers, fent camí cap a les 10 d'aquest matí de dijous. Tenim més de Quevedo, tenim pràcticament tot el baif aquí sencer a Flash FM. Tenim els tiets a punt, els oncles. Una altra de Manuel Turizo, un pèl diferent i un pèl més nova. Aquesta es diu Por un pendejo no se llora.
2: Hey, mi gente, saludito, yo soy Manuel Turizo.

Flash, matí d'estiu de Flash FM. 10 del matí, 3 minuts, què tal? Molt bon dia, com va? Com van també les picades de mosquits? Ja sabeu que si el vostre cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, els podeu evitar en Repelvite. Estem sortejant un pack de Repelvite per evitar les picades i Aftervite per si has tingut mala sort i t'han picat i per no perdre la bona olor, també Aroma Fresh. Va, anem a fer una pregunta per sortejar aquest pack doble entre tots els que creieu saber la resposta. A quina hora solen estar més actius molts mosquits? A, a la matinada i al vespre, B, només al matí, o C, quan plou? A quina franja del dia creieu que els mosquits estan més actius? Si creieu saber la resposta, WhatsApp al 628-060513. 628-060513. Entre tots aquells que hagueu respost correctament a aquesta pregunta, sortejarem aquest pack. Repelvite, Aftervite i Aroma Fresh. Recorda, piqui el que et piqui, tingues amb Aftervite i perquè no et piqui, Repelvite.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: La ràdio Dance Leader. Ladies and gentlemen. Flash FM.

Indigo amb Anna Mena i arriben al moment perfecte per convertir-se, qui sap, si en la cançó d'aquest estiu 2026. La veritat que té totes les papaletes, eh? Si a mi em pregunteu, les té totes. Al final, decidim tots junts quina és la cançó de l'estiu, no només el locutor. Bueno, família, ja sabeu que la seguretat és cosa de tothom i que l'aigua fem equip. A la platja, a la piscina, al riu, heu de seguir sempre els consells, els bàsics, ja ho sabeu. Respecteu les indicacions dels socorristes. Si us trobeu malament o esteu cansats, doncs no us banyeu. Vigileu sempre els infants i assegureu-vos que portin els materials de flotació adequats i, sobretot, adaptats a la seva edat. Quan hagueu d'entrar a l'aigua, feu de forma gradual, que a vegades som una mica garrulos. Tu, el cos s'ha de temperar i no us tireu de cap a l'aigua si no sabeu quina profunditat hi ha, o sobretot si hi ha roques. Sembla de calaix, però si ho diem és per alguna cosa. Si aneu a la platja, vinga, afegim també que respecteu la senyalització, el sistema de banderes. No us banyeu quan hi hagi bandera vermella. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua, avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. I som-hi amb Sopa de Cabra! I la versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses amb la Sui Mon DJ. A Flash FM, bon dia!

Una més de Jay Weller. El mateix que al seu dia cantava allò de la curiositat, me mata i no aguanto al costat de Mike Towers, ara tornava aquesta que es diu de Lejitos amb Omar Colch, afegit a la remescla. De tot un número d'aquesta temporada aquí a Flash FM. Bon dijous, bon dia, família, som-hi! Amb Batgall i el seu dame.

0: número 1 al Golpito. I a més, per segona setmana consecutiva, Quevedo em porta 7 de setmanes consecutives liderant Flash FM, perquè abans del Golpito ja havia vingut la Graciosa liderant 5 setmanes. Les xifres de Quevedo que realment estan rebentant tots i cada un dels rècords històrics de Flash FM. 4 minuts que passen per sobre de les 11 del matí. Què tal? Bon dijous.
1: En directe, Edgar Manchado.
0: Tenim ja els primers compassos d'aquesta de RVCV amb Kremlin i Aïssa. Es diu Muchacha, a Flash FM.

0: Remix amb la seva versió en castellà i heu de saber, amics i amigues, que arriben les Moonride Music Nights a PortAventura World. Quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol i aquest dissabte arriba l'última Moonride Night, el vespreig més temàtic d'aquest estiu, amb el nostre company, en Sergi Domènech, que pujarà des de 7:45 del vespre fins a 10:45 de la nit, amb espectacles i amb les millors atraccions. Entrades des de 35 euros. Viu les Moonride Music Nights, el tardeo més temàtic de l'estiu. Consulta les condicions a PortAventura World.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Les prèvies del cap de setmana són Territori MaxiFlash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta on vulguis.

Ale, ale, let's go. Tenim Bad Bunny a punt un cop més en aquesta ocasió per fer-lo sonar a través del seu Voy a llevarte paper. Això és Clash FM, bon dia.

de les més mítiques de Juan Magán, si és que té alguna que no ho és de mítica. Temporada 2012, Se vuelve loca, 11:45 Flash FM, Omar Montes espera el seu torn abans, el més nou d'Urgell, Moving to the Sun a Flash FM.

0: FM. Flash. L'emissora que escolten les altres emissores.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Roda com el Doraemon, aquesta de Flashy Ice Cream, amb 31 fam, es diu Dorayakis, un cop més a través de l'emissora del ritme, Flash FM. Espera el seu torn, Quevedo, amb un dels últims números 1 a Flash FM del Canari. Abans, J.C. Reyes, Loquita.

0: marcar el retorn de Quevedo i quin retorn, perquè la veritat és que tot el que ha vingut després d'aquest Still Loving ha estat brutal quan pensàvem que res podia superar els seus inicis amb la Music Sessions, amb el Cayo de la Noche. És un noi que realment un no sap quin és el seu topall. En fi, a les 12 s'hi posa el company Arban Maravall amb més música, més ritme i més Fresh FM. No desconnecteu, tenim per aquí Badial i tenim per aquí Rau Alejandro, molt ben acompanyat de Wisin i Ñengo Flow. Sona Contrabando, demà a les 7 hi tornarem. Adeu.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Edgar Manchado.

0: us sembla això, Fantàstic. Sí, senyor, sí, senyor. Bravo. Així es comença nova hora aquí al Poder del Ritme de Flash FM amb el nou remix del Rayos de Sol, Henry Méndez, José de Rico i companyia. Vamos allò, que sonen els pitos. This is Flash FM. Són els pitos que indiquen que això, que hem començat nova hora, que passem ja 3 minuts del punt del migdia, Deixem enrere AM per començar amb PM, si fóssim americans. En qualsevol cas, l'Edgar Manchado, que ja ha anat desfilant, i m'ha dit, Maravalle, queda't els tu, que tenen ganes de ritme. Per tant, aquí estamos, vamos allá, vamos allá.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, família, que ja és dijous, que tenim ganes de festa, bàsicament. Per què enganyar-nos? Anem amb una mica de Ryan Castro i Capo amb la Villa per posar el to ja d'avui dijous. Som-hi.

aquesta us l'hem posada bàsicament perquè la cantéssiu de pe a pa, eh? Des del principi fins al final. Sabem que us la sabeu de memòria, reggaeton tranquil·let, lent fins i tot. Fàcil, Nati i Natasha. Al costat d'Ozuna, eh? Temazo, aquest criminal. Sí, senyor, sí, senyor. Va, que passen 10 minutets ja de les 12. Anem amb una cançó ara, que ja, spoiler alert, surt a la nova pel·lícula de l'Spiderman. No sé si l'heu vista, però bueno, surt això. Hi ha un moment de la pel·li que sona el EO de Bad Bunny.

0: Montbuit.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
2: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.

són el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que estan tristos perquè es veu que, bueno, que la persona que els agrada, pues, està lluny, està de lejitos. Jo els diria que no estiguin tan tristos, que aquí a Flash FM, home, avui, a més, com cada dia, igual que l'Edgar Manchado també aquest matí, estem regalant cosetes. Ara d'aquí 5 minutets us explico una mica de què va. Per tant, el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, home, espavileu, va, home. Sols hi passa per no escoltar Flash, on ara pujarem revolucions per escoltar una mica de Màquina Time.

molt bé, aquí la Lola Índigo demostrant una vegada més que ella és, sens dubte, la reina. S'ha guanyat el ple dret de que li diguem així, eh? Com a mínim, vaja, demostrant-ho amb aquesta cançó que es deia així, la reina. Veurem si ella és... segur que no. Qui s'endú aquesta entrada doble que estem sortejant avui un dia més aquí a Flash FM? Atenció, pugeu el volum que us explico, perquè l'aventura més refrescant d'aquest estiu us espera, ja sabeu, al Caribe Aquatic Park de PortAventura World, perquè descobriu, per exemple, Coral Bay, que és la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura que és única al món, amb tobogans, amb la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió per totes les edats, que ho sapigueu. Per tant, ja et dic, una entrada doble sorteig entre tots els oients que m'envieu un WhatsApp al 628-06-05-13 explicant-me qui sou, d'on truqueu i amb qui aniríeu, a qui us emportaríeu al Caribe Aquàtic Park de PortAventura World. Llavors, cap al final del torn, abans de les 5 de la tarda, resoldrem l'enigma de qui s'endú aquesta entrada doble per refrescar-vos el millor parc aquàtic que hi ha en tot el món, jo diria. És el pla perfecte per aquest estiu, existeix, i és a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Vinga, va, WhatsApp, 628-06-05-13.

És, sens dubte, un dels artistes més radiats en els anys recents, en la nostra història recent aquí a Flash FM, és el Mike Towers, ja el coneixes. Aquest any li toca rebentar-ho amb això que es diu Una Namàs, que sona quan passen 9 minutets de quarts d'una del migdia aquí al Poder del Ritme. D'aquí no res, una mica de Rau Alejandro amb Chencho Corleone, recuperarem L'Efecto. Abans sonen les trompetes, la producció de Bizarrap, les veus de Daddy Yankee, tot plegat per fer la sessió número 0.

Ja l'heu sentit, és el Bad Bunny, que diu que si ens volem divertir, si ens volem passar bé, que hem d'anar cap a Nova York. Aviam, a mi se m'ho coneixen uns quants llocs que estan una mica més a prop, on també m'ho passaria bé, sobretot amb els col·legues. Digue-li, per exemple, un fin de PortAventura World, o jo què sé, o a Maçanet de la Selva. Segur que és més divertit que Nova York. Anem amb una mica de Latin House ara aquí, escoltant el poder del ritme de Flash FM, quan passen 2 minuts de 3 quarts d'1 del migdia d'aquest dijous, ja amb flaire de cap de setmana, amb

aquí els Figaflaues, els de Valls, demostrant una mica un aspecte que realment en Son és un fort seu, que és la versatilitat, perquè ho han fet amb una bachata. Que es deia Mossego, que va entrar fa 3 anys i que te l'hem posat aquí per recuperar-la a Flash FM. Escoltes el poder del ritme. Queden 5 per arribar a la 1. Anem a canviar el rotllo, anem a posar-nos una mica més electrònics. Ara ens concentrem, entrem a la pista de ball, eh? Encara que sigui dijous i pràcticament la 1 del migdia, anem a convertir això en una discoteca on punxen els Anotter i sona aquesta cançó que es diu Talk to You.

0: boca del meu nom. Però que voldries tenir?
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sent el dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: És el Quevedo al costat de les Nueva Línia, o vaja, el que eren les Nueva Línia, perquè suposo que ja us heu assabentat que després de l'èxit d'aquesta cançó es van com discutir allà al grup i al final les vocalistes han decidit doncs emprendre un altre camí, separar els seus camins i tenir un altre projecte en solitari. Però bueno, en qualsevol cas, Quevedo i Nueva Línia amb el Golpito, sí? Perfecte, doncs vinga, va. This is Flash FM. Genial, hem començat amb el nostre número 1 aquesta nova hora. Són la 1 del migdia i 3-4 minutets. Ja, família, és dijous, tenim ganes de ritme, estem a gust, estem bé, fa bon dia, la veritat, fa molta caloreta, per tant, passeu-lo de la millor manera possible. Passeu-lo amb Flash FM, vinga!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Mira, i de la cançó que és número 1 actual de la llista, a una que jo no descarto que ho sigui d'aquí a unes setmanetes, perquè va pujant, pujant com l'escuma, Ana Mena i Lola Índigo amb aquesta meravella que es diu Petit Oa.

Tinc la sensació i em fa una mica de llàstima que ja no s'acostumen a fer aquestes coses, d'ajuntar autèntiques llegendes bèsties de la música amb un mateix tema. Aquí eren Daddy Yankee i Bad Bunny, que es diu aviat, juntar-los amb la Nati Natasha i la Becky G per fer el remix oficial d'un tema del Daddy Yankee que ja era bo de per si, que era el Dura. Dura Remix, sonant a Flash. Quan passen 11 de la 1 del migdia, escoltant una mica de ritme, com sempre aquí, el poder del ritme. Som-hi. Flash. D'aquí no res, una mica de Cano, que es posarà les Nike davant de tots vosaltres. Abans, això tranquil·let, la setmana d'Helena Rose amb Manuel Turizo. Vamos.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny.

0: on recórrer les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Som la ràdio Dance Leader. Som Flash FM.
5: Con eso, ¿no? Es igual.
6: ¿Quién va aquí en fuego?
5: Ey, yo. Ey, yo, ¿quién? La producción.

0: Si aneu a alguna festa de música electrònica, qualsevol discoteca, si aneu a Eivissa, per exemple, aquest estiu, us escapeu algun dia o algun cap de setmana, és molt probable que escolteu aquesta cançó del Francesc Hugel amb Ultranate a les veus, que es diu Moving to the Sun, que és un petardaco aquest estiu 2026, clar que sí. Per sota la posem aquí a Flash FM, a perseguir amb la festa. I aquests dos que venen ara també estan disposats a seguir-la, eh? Són el Juan Magán i l'Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

què voleu que us digui, eh? Un tamarro amb majúscules, en negreta, en cursiva i en tot el que li vulguis posar, perquè això, déu-n'hi-do, no passa sovint que Bad Bunny i Anuel col·laborin, però aquesta de les vegades que ho han fet, per mi, la millor de totes. Es deia Hasta que Dios diga, sonant a Flash FM. On, si no, escoltaràs això quan passa un minut de quarts de dues? Claro, claro. Flash. I vinga, va, que seguim amb el ritme. Quevedo al costat d'Elvis Crespo amb La Graciosa. Ella...

És la veu del Feid, del colombià, el Fercho, muntant-se aquí sobre un tema del John Summit, el productor de música electrònica nord-americà, que li va dir al tio, vinga, va, puja cap aquí, puja cap a l'estudi, vine cap aquí, cap a Miami, i ens ho passem bé i tal. I escolta, els hi va quedar collonut, això. Es diu Chica 305, t'ho posem des de fa setmanes ja a Flash FM. La festa aquí no para ni un segon, clar que sí. Vinga, va, anem amb més coses. Què us sembla una mica de Jay Wheeler i Omar Kurz? Recuperarem el De Lejitos Remix d'aquí, res, d'aquí instants, minuts, els que duri en acabar-se això que es diu Me Mareo, sonant a Flash.

Molt bèstia aquesta, eh? Es diu Bailar, per si no la coneixies, que segur que sí, que segur que sí. El mexicà De Oro a la producció amb Elvis Crespo a les veus aquí a Flash. Estem de festa. I a més també estem de tòmbola, perquè avui un dia més estem regalant cosetes aquest estiu. Ja saps que l'aventura més refrescant us espera, doncs, al Caribe Aquatic Park de PortAventura World, per fer una mica de wow mentre tires pel tobogán, perquè descobreixis Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura que és única al món, amb un munt de tobogans. Hi ha moltíssims. I a més hi ha la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió per totes les edats i avui a Flash FM, com et dic, doncs estem donant-vos l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem una entrada doble pel Caribe Aquatic Park. Per tant, ja saps com funciona, i si no t'ho explico, m'has d'enviar un WhatsApp al 628-060513. Em dius una mica qui ets, d'on vens i amb qui vindries amb aquesta entrada doble pel Caribe Aquatic Park. I cap al final del torn, abans d'arribar a les 5 de la tarda, sabrem qui s'endú aquesta entrada doble pel millor parc aquàtic. És el pla perfecte per aquest estiu, que sí que existeix, vale? A PortAventura World, on tothom es posa d'acord.

0: fer aquesta cançó, per fer aquesta nova versió dels Rayos de Sol, s'han juntat autèntics mites, autèntics professionals de la festa. Estem parlant dels Henry Méndez i José de Rico, que ja formaven part de la cançó original. S'han unit a Juan Magán, a Chino i Nacho i al Luc Ra, el de la Morocha. Per tant, no podia sortir malament aquest Rayos de Sol Remix 2026. This is Flash FM. Amb el qual hem començat nova hora aquí al poder del ritme de Flash FM, els que acabeu d'incorporar fa poca estoneta, que acabeu de sintonitzar Flash FM. Ei, benvinguts, benvingudes. Aquí estem una mica de party en party, amb tot el ritme que ens caracteritza per passar aquest dijous de la millor manera possible. Clar que sí, vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo i fins a 5 encara tenim 3 hores de puro ritmo, com per exemple amb això, una mica de Latin House d'allò. És addictiva aquesta cançó.

0: Yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola.
1: No, no, que ningú se li apropi, eh? Però vaios, ni apropar-vos, que ningú gosi tocar-la, perquè ella, ja us ho deixa claríssim, eh? Ella queda perreja, ella soleta. No li fa falta ningú més. Clar que sí, molt bé. Era el Bad Bunny amb el Yo Perreo Sola, ja te la coneixes des de fa 6 anyets, des del seu àlbum de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Sonant a Flash. Sí, senyora, passen 9 minuts de les 2 de la tarda. Anem a baixar el ritme amb una batxata, la del Manuel Turizo. Otra.

0: 93.8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa't

Aquesta hora, per tots els que esteu currant, sabeu que escoltar Flash FM és l'experiència més semblant que tindreu en el dia d'avui a experimentar el que senten els vostres companys que estan de vacances, eh? Quina ràbia, però escolta, com a mínim tenim Flash FM per animar el cotarro, per passar l'estona més ràpid amb tot el ritme que tenim a sobre i a més triant temes com aquest temazo gros que es diu Muchacha i que aquest estiu està patant, clar que sí. Eren Aïssa i RBVCV a les veus. Anem amb Shakira i BL, que presentaven això que es deia Algo Tu.

Si el tema ja quedaria prou xulo, segurament amb el Gonzi i amb el Psycho ja li van posar una mica la cirereta, eh? Van dir, escolta, aquí podem trucar perquè acabi de posar-li allò el seu toque. I van trucar l'Arcàngel, la Maravilla, sí senyor, molt bé. Va, queda un minut per quarts de tres. D'aquí no res, una mica de Sech i Darel amb l'Otro Trago. Fins al 2019 ens n'anirem. Abans, aquest estiu 2026, una de les meves prefes es diu Coco.

El Mike Towers, que sona a Flash FM, un tio que segurament doncs, amb la pasta que ha fet amb tots els temes i totes les gires i tal, doncs, té tot el que necessita, té tot el que vol a la vida. Sabeu que potser no té el Mike Towers que podeu tenir vosaltres? Doncs una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park, que segur que al Mike Towers li faria molta il·lusió, però pot ser vostra i no seva, vale? Per tant, t'explico, vale? Perquè un dia més aquí estem regalant una entrada doble per l'aventura més refrescant de l'estiu que us espera al Caribe Aquatic Park, per descobrir, per exemple, Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una nova piscina multiaventura, és única al món, amb múltiples tobogans, amb la primera water coaster familiar d'Europa i amb diversió per totes les edats, també pel Mike Towers. Avui a Flash, doncs això, una entrada doble que estem sortejant pel Caribe Aquatic Park. Perquè visquis aquesta experiència, només m'has d'enviar un WhatsApp al directe al 628-060513, dient-me qui ets, d'on truques i amb qui vindries al Caribe Aquatic Park. Vale? Al final del torn, abans d'arribar a les 5 de la tarda, ja ho saps, que diré el nom del guanyador o guanyadora d'aquest pla, que és el pla perfecte per aquest estiu. Perquè sí, el pla perfecte existeix pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World, que és una mica on tothom es posa d'acord. Quines ganes de rebre els vostres WhatsApps. Recorda, 628-060513.

és el costat més nostàlgic, podríem dir-li, del Bad Bunny. Ens quedaríem suaus perquè realment és una meravella de cançó, aquest Debí tirar más fotos. Quan queden 12 per arribar a la 1 del migdia, seguim aquí fotent-li canya, fotent-li ritme, el poder del ritme de Flash FM. Clar que sí, vinga, va. Flash. Què us sembla una mica de Quevedo des del seu àlbum del Baifo, amb aquesta cançó que es diu, és que igual que el disco, es diu tal qual, es diu El Baifo. Fàcil buscar-la.

va sortir l'altre dia per l'Instagram, no sé quin algoritme tindreu vosaltres, no sé si us haurà sortit també aquell vídeo, de el Hugel, el francès, convidant la Ultra Naté, que és la dona que canta aquesta cançó, la van interpretar directe al High Ibiza, un lloc super exclusiu de l'Illa Blanca, aquest estiu, no sé què. Ho van rebentar, però bestial, bestial. Era el Movimiento de Sant. Vinga, va, som-hi. Que ens apropem a les 3 de la tarda, ho fem amb el Sopa de Cabra, la Su i el Món DJ.

0: aquest estiu, si el Quevedo rebés un euro cada vegada que li posem una de les seves a la ràdio, el tio es faria d'or, més encara del que deu ser, amb tot l'èxit de la seva música recent. Jo crec que si li donéssim un cèntim, igualment, també es faria d'or, eh? Perquè déu-n'hi-do, eh? Una i mil vegades no ens cansem del golpito. This is Flash FM. Que és el nostre número 1 aquí a la fórmula del ritme, aquí a la Camana, aquí a Flash FM, la que t'acompanya de la maneta avui dijous, clar que sí, escolta, ja gairebé amb el mood del cap de setmana, eh? Mood del weekend, vinga, va, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Hem començat nova hora, ho hem fet amb el nostre número 1 i ara anem amb un dels temes també doncs més importants d'aquest estiu 2026, que és l'himne del Mundial. És que això va així, això va així. Sona el Die Die a Flash.

una cançó una mica que defineix un gènere sencer, el 15 de reggaeton. Estem tirant enrere fins al 2015, clar, han passat 11 anys ja. Una cançó que continua fresca, continua vigent al bo de J Balvin, sonant a Flash FM, just abans dels francesos Offenbach, i també des de Palma, Relsby, amb el Tuba Sin.

0: país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

sens dubte, una gran dupla, la que formen l'Anna Mena i la Lola Índigo, que es van aliar fa unes setmanes, fa uns mesos. Van dir, espera, anem juntes cap a l'estudi, que tenim una cosa entre mans, que es diu Patitoa, que és aquesta cançó que sents aquí, que te la posem aquí al poder del ritme de Flash FM, i que és un autèntic èxit, una bomba per aquest estiu. Bravo, bravíssima per elles dues. Anem amb més cosetes, una mica de reggaeton. I dir reggaeton és sinònim de dir Ñengo Flow, i més quan s'ajunta amb l'Omar Kurz. Mare meva, també aquests dos, eh? Els deixes sols i et fan això que es diu Forever Tugantel.

Son el Cetangana i la Becky G unint-se avui a la nostra fórmula matemàtica, que és la fórmula del ritme, que ha sigut estudiada i treballada durant molts anys en aquesta casa, amb això que es diu Booty des del 2018, eh? A més, el menú també inclou una mica de tiets, també tenim Romeo Santos i Prince Royce en la propera estona, per tant, bueno, escolta, aquí... Que ningú desconnecti, perquè a més ara ja, quan queden 2 minutets per arribar a 3:45 de la tarda, ja hem dinat i el nostre menú també inclou el que va ser número 1 de la llista. I ho va ser fins fa un parell de setmanetes, és aquesta, és la Graciosa.

si el que necessites és una mica de bachata, doncs has de confiar en autèntics especialistes del gènere. Com el Romeo Santos i el Prince Royce, que es van aliar per fer aquesta meravella que es diu Dardos. Per això te l'hem posat aquí al poder del ritme de Flash FM quan passen 7 minuts de quarts de 4 de la tarda. És dijous, demà serà divendres. Això, família, pinta bastant bé. I a més tindrem el de Lejitos Remix d'aquí no res sonant. Abans, aquesta col·laboració també d'Autèntic Luxe, 5 estrelles, jo li poso. Mora i Zetangana amb aquest tema que es deia Droga.

riu, eh? Ja riu. Normal que rigui amb això, aquest pelotazo que va treure en el seu àlbum de Motomami. La Rosalía, l'Ala Sant Esteve, Sant Rovires, Internacional. Sonant a Flash, FM, on si no. Va, que queden 12 per arribar a les 4 de la tarda. Ho farem amb una mica de Mike Towers i també amb Bad Bunny, que ens porta cap a Puerto Rico.

És el Mike Towers, eh? No intenteu desxifrar què volia dir aquest Lala, perquè aquesta hora de la tarda no es pot explicar. En qualsevol cas, un temazo, evidentment, que et posem aquí a Flash FM, el poder del ritme, abans d'arribar a les 4 de la tarda. Ho farem amb la Tini des d'Argentina, abans Dani Six i It's Kid, un tema fino filipino que es diu Que saturi el temps.

0: rayos de sol.
1: Si és la primera vegada que escoltes aquesta cançó, que sàpigues que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM, a la Casa Gran del Ritme a Catalunya. És el Rayos de Sol Remix. Realment un pelotazo que ens ha arribat aquest estiu, que fa un parell o tres de setmanes que te la posem i que espero que t'hagi agradat. Molt bé, molt bé, molt bé. This is Flash FM. De fet, l'hem fet servir per estrenar nova hora, ja la última que passarem junts abans de que a les 5 s'hi posi el Domena per acompanyar-te fins a les 9 del vespre. La qüestió és que hi hagi qui hi hagi. Aquí trobaràs tot el ritme que necessites per passar aquest dijous 6 d'agost, ja. Bueno.
2: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Música, maestro. Vinga, ahí está. I per maestro, el Quevedo. Amb això que es diu Ni Borracho. Som-hi, família. Hoy me he visto...

Efectivament, mai és mal moment per posar el dansa coduro per convertir l'emissora en una festa. Ja et dic que els jefes ens han donat permís, per tant, que segueixi. I ho farem amb BL i Obi and the Drums just després d'això del JC Reyes, que és que, clar, aquest tio també deixa el suelto. Aquesta cançó es deia Loquita.

0: Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la festa major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Flash FM. Andorra. 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM. Andorra. 93.8 FM.

muchacha bonita, és el que ens deia Anaïssa i RVFV, de cara i de cuerpo, fixa't, van quedar doncs, ben enamorats d'aquesta noia, molt bé per ells. Va, que fem camí tranquil·lament, amb bon ritme, però sense sin prisa, però sin pausa, cap a quarts de 5 de la tarda. Ho farem amb una mica de dance, ara. No sé si coneixeu aquest duo d'holandesos, però últimament han sigut bastant importants dins de l'escena, sobretot el house, diguéssim, a Europa, no? Tenen un segell propi, que es diu Nou Art, fan les seves pròpies festes, estan per aquí de vegades. Són els Anotter, amb aquesta cançó que es diu Talk to You.

són el Quevedo i el De La Osa posant-se una mica intensos amb aquest tema que es diu Still Loving, sonant a Flash, on, per cert, ja saps, aquest estiu, on molts de vosaltres direu a banyar-vos. Per tant, deixem que us expliqui uns consells, perquè la seguretat a l'aigua és cosa de tothom. Per tant, fem equip a la platja, a la piscina, al riu. És recomanable seguir els següents consells respecte, per exemple, les indicacions dels socorristes. No et banyis, evidentment, si et trobes malament o si estàs cansat, cansada. Sempre vigilància als infants. Assegura't que portin els materials de flotació adequats, els manguitos, adapta'ls a la seva edat. També, per exemple, un altre bon consell, entrar a l'aigua de manera gradual perquè el cos es temperi, vale? No volem problemes, i no et tiris de cap a l'aigua si no saps tampoc quina profunditat estem parlant, eh? O sigui, hi ha roques. A més, a la platja, doncs, respecte a la senyalització, les banderes, i no et banyis quan estigui prohibit. Ja saps, a la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, doncs avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur, eh? Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, i més encara aquest estiu, doncs patint, eh? Quan ens toca banyar-nos, sempre, sempre amb atenció.

cop més el Mike Tower, reconeixent que porta molt de temps perseguint-nos, eh? Com comença la cançó dient llevo tiempo detrás de ti, ho torna a dir dos o tres vegades més, doncs ens atraparà al final, eh? Perquè el Mike Tower fa pinta que està en forma i que corre molt ràpid, la veritat. Va, que queden 20 minutets per arribar cap a les 5 de la tarda, moment en què, per cert, s'hi posarà el Sergi Domènech, per tant, escolta, ja saps que aquí el ritme no para i us quedareu en les millors mans. I, bueno, jo, de moment, ja he triat més o menys el que sonarà. Tindrem el Loco, de Justin Quiles i Chimbala. Abans, això del Manuel Turizo, un consell por un pendejo no se llora.

Ara aquesta hora de la tarda entrava algo així una mica més tranquil·let, un rotllo com afrobeat, sobre el qual canta la Shakira i les Lobas amb aquest Soltera, perquè això del poder del ritme no vol dir que haguem d'estar tota l'estona a dalt de tot. Hi ha moments de la tarda que s'agraeix doncs, coses més tranquil·letes, com també, per exemple, això d'aquí. Ara sonarà BL amb el No Tiene Sentido, també una mica d'afrobeat, abans això que ens arriba des de casa, els Flashy Ice Cream, que aquest estiu doncs, també ens presenten una proposta superxula que fa així i que es diu Imagina.

0: Clar que sí, aquesta cançó és una de les imprescindibles d'aquest estiu 2026. Te l'has de saber sí o sí si vols anar per la vida. Es diu Moving to the Sun, és del Francesc Hugel. This is Flash FM. Família, i amb això arribarem ja pràcticament a les 5 de la tarda a resoldre l'enigma de l'entrada doble. Se l'endú el Raül, que hi volia anar amb la seva parella i amb el seu fill cap al Caribe Aquatic Park. Espero que us moli, espero que us ho passeu bé. Jo us deixo en mans del Domènec, que us portarà fins a les 9 del vespre aquí al Poder del Ritme.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: A mi ja em sentiu demà. Apa, que tingueu bona tarda. Us deixo amb el Bad Bunny.

0: Dame más, dámelo. Nosaltres te la regalem cada dues hores aquí a Flash FM, perquè és el nostre merescudíssim número 1 durant tots aquests dies. No esperàvem menys d'un Quevedo, que està platòric gràcies al seu nou disc, que inclou aquesta cançó amb nova línia. Ja sabeu, és el Golpito. I una molt bona crida per tots els fanàtics, en aquest cas que sabem que els hi han, de l'Aquàtic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món. Múltiples tobogans i la primera water coaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats. Avui, a través de Flash FM, un cop més, per continuar la tradició, donem l'oportunitat de viure aquesta experiència, sortejant entrades dobles per Caribe Aquatic Park. Tots els oients que hi vulgueu participar, només cal que ens envieu un WhatsApp al 628-060513. 628-060513, i abans de marxar, doncs, otorgaré aquest parell de merescudes entrades per anar a l'Aquatic Park, Port Aventura World, on tothom es posa d'acord. Què tal? Com esteu? Bona tarda, el Maravall. Qui marxa?
1: Flash FM, Sergi Domènech.
0: I aquí estem repartint ritme al llarg de tota aquesta tarda.

0: gente. Esperem, desitgem que ja els hagin trobat. El seu bé, J Balvin i Willy William, de seguida el Degenere de Mike Towers i Benny Blanco, abans d'Ora Yakis, una mica de Flashy Ice Cream.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del bar a Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al bar a Mars.
1: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Andorra 93.8.
5: Flash FM.
6: One, two, one.

conegudes per separat i, òbviament, gràcies a aquesta cançó, unides. Ana Mena i Lola Índigo, una altra dels sons i ritmes d'aquest estiu. Petito A, a tornar a sonar un cop més i tantes com facin falta a la programació de Flash FM. 7 minuts per 2 quarts en punt de 6, concretament. Tinc per aquí el Limbo de Daddy Yankee, un incombustible èxit que mai passarà de moda, pel que es veu. Continuarem animant-vos la tarda amb una altra de les propostes del nou disc de Baggi, l'Amchencho Corleone. És el Choque.

no només ens acompanya habitualment aquí a la programació de Flash FM, sinó que també sona sí o sí a qualsevol de les tantes festes i trobades que tenim a la nostra audiència al llarg de tot aquest estil. Una essencial, eh? Sempre troba el seu moment Daddy Yankee amb qualsevol de les seves cançons, especialment amb aquesta que es diu Limbo. De seguida, el Perro Negro de Bad Bunny i Fate, l'altre de tantes del Bad Bunny que corren per aquí habitualment, sí? Ens agrada recolzar Bad Bunny perquè ho necessita tant, una cosa. Abans Ryan Castro i Capo també fan de les seves plegats amb La Villa.

La vida és més sabrosa i sembla que molt més divertida que no passa a qualsevol altre indret del món, pel que s'expliquen a través d'aquesta cançó, que bàsicament és un anunci de la graciosa que jo desconeixia fins que van arribar amb aquesta cançó sota el braç, Quevedo i Elvis Crespo. Ja ha sortit d'allò més bé, la graciosa, la veritat. Nosaltres hem fet el que hem pogut, eh? I quan dic nosaltres em refereixo a qui us parla, Sergi Domera i David des del Maresme, i aquesta cançó es diu Molt malament. També és molt graciosa, eh?

de rotllo perquè sí, som així. Hola, que ho sigui. Dimitri Vegas i Like Mike Reis, indiscutibles del so EDM arreu del món, després de molts anys, amb aquesta interessantíssima proposta, que no ens l'acabem per molt que vulguem, eh? Déu-n'hi-do, com sona de bé aquest tema, Màquina Time. Melodia que ja coneixíem, per cert, eh? Una mica oportunista, però alhora també molt encertat, eh? Que espavilaos estos. No saben res. Adéu. Flash. Moment Mora i de la Rose, moment Aurora.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

0: aquesta nova versió molt encertada i ben feta com ella sola. El propi Henry Méndez, José de Rico, s'hi afegeixen Magán, Chino i Nacho, Lucra. Un feix d'artistes imparables per aquest Rayos de Sol de Remix Megacrack durant tota aquesta setmana. I aquest estiu l'aventura més refrescant us espera a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món. Múltiples tobogans i la primera watercoaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per tota la família, totes les edats. I avui a Flash FM us donarem l'oportunitat de viure aquesta experiència sortejant entrades dobles per Caribe Aquatic Park. Us convido a enviar-me un missatge al WhatsApp de Flash FM, al 628-060513, 628-060513, manifestant la intenció de voler anar per la cara, que us caracteritzi. Al final del show d'avui sabreu si heu guanyat. El pla perfecte per aquest estiu. Port Aventura World, on tothom es posa d'acord.
1: A Flash FM, Sergi Domènech.
0: Suposo que voldreu més ritme i més bon rotllo. Estem d'acord, oi que sí? Doncs vinga, que no decaigui. John Submit Fate, Chica 305.

llengua com sol ser habitual, Mr. J. Cortés, Emmanuel AA i aquesta Lei Seca, Punt d'Aitai, Shakira, Burna Boy, abans Bizarrap i Daddy Yankee i aquest Music Sessions.

0: 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Andorra 93.8.
6: Flash FM.

0: Que és veritat que posats a demanar no és que demani gaire. Una namàs. Creus que és perfectament acceptable si a qui demana, evidentment, és un artista d'aquesta talla. Des de Puerto Rico, Mike Towers i el seu nou èxit, que sona amb insistència aquí, la Flash FM. Bueno, va, que estem de tornada. Anem amb Juan Magán, Omar Montes, que tornen a posar de moda Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Aquesta és una altra de les icòniques cançons en el palmarès de Bad Bunny. 2022, concretament, és el Moscow Mule. A les 6:35 minuts, des de Flash FM. Què tal? Com ho porteu, família? Va, ens apropem una miqueta més a un cap de setmana espectacular d'aquest mes d'agost. Arriba Gong Gong Gong de Guetta i de seguida Elena Rose i Manuel Turizo amb La Setmana. Uau! Wow.

Peligrosa. Bueno, parlant de perill o com a mínim d'una mica d'atenció, per la part que ens toca, estem molt pendents dels xàfecs i les tempestes que estan localment donant cita. Sant Salvador, a Guardiola, al cas del Bages, on s'han registrat uns quants metres d'aigua. Litres per metre quadrat, diguéssim, eh? Ens entenguem. Camins, somnis i promeses. Som-hi, va.

0: haurem de comprovar-ho. Diuen que les coses bones lleguen al golpito, al golpito, al golpito. En qualsevol cas, és una molt bona recomanació que s'ha acabat convertint en èxit. Això és indiscutible, eh? Quevedo i Nueva Línia posen en marxa una altra hora carregada de ritme aquí a Flash Fama. La Miracle, també us ho dic, eh? Molt bé, per aquest tema, el golpito, poc a poc, i bona lletra, vindria a ser. This is Flash Fama. I per aquí, per exemple, a veure, Beauty and a Beat de Justin Bieber i Nicki Minaj. Està tot dit, eh? La plena de Belle, West Coast, Obvious the Drums, Traicionera del Lletra, o una altra platòrica cançó des del Maresme Around the World de Bad Gyal.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Sergi Domènech.
0: Dame el ritmo de la pista, baby.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 5

La Titona, pel que ens explica, de fet, molts la coneixien fins que va arribar aquesta cançó del propi Quevedo amb Elvis Crespo, que ens va fer descobrir-la, en certa manera. Eh? Però que és un paradís que, si haguessin de pagar una campanya publicitat per patrocinar-la, no tindria prou calés. Eh? La Graciosa. Un cop més a Plage FM, un altre dels tants èxits de Quevedo, que forma part del seu nou disc, sempre sent recomanable, amb moltíssimes i interessantíssimes col·laboracions. Avanti, família! A les 7 i 24 minuts. A punt, Pepas, ja guapa la seca, ja sabeu. Sí, home. Tot el món en pastilles en la discoteca. Abans, Ugel. I aquest rotllo llatí que també s'imposa. Jamaican.

Aquesta és la melodia, és la cantarella de la proposta que Farruko ens va fer l'any 2021 i que encara, després de tant de temps, continua funcionant. Ha quedat tan lament de vos a vosaltres aquest Pepes i agua palaseques, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Va, a punt, Manuel Turizo i Capó. Que pecao és la cançó. I pecat també és aquest de Romeo Santos i Prince Royce. Més que un pecat, una batxata. Molt bé per ells. Es diu Dardos.

obra, Jay Wheeler. De lejitos. Ni va a pasar el rato, tío, ¿eh? Mala de Hugo. Marc Kurtz la acompanya. El tema brutal, gràcies al remix, que és de llarga durada. I que sabem que molts esperàveu. De seguida, el teléfono. Gran clàssic. Abans, una mica de tururut, tururut, tururut. El remix del tema de Sutherland.

Mostra perfectament amb la seva música, en aquest cas encaradíssima, el rotllo del Mundial, que ja va quedar enrere, però, evidentment, la cançó ha quedat. I ja per estona, pel que es veu, amb aquest Dai Dai. Apunto a Sin de Relfi, abans Emilia i Tini, també. Flash. Amb l'original, però que quedi ben clar perquè ho diu el Turizo, si no, no aniríem enlloc. Per un pendejo no se llora.

0: artista de la pista arribat des de Mallorca, concretament, i conquerint el món amb les seves cançons pròpies i grandíssimes col·laboracions. Aquesta està bé, eh? Ja sabeu. La veritat dissenyó tu cuerpo. Relfi, tu vencint. A les acaballes de la meva intervenció estel·lar aquí a Flash FM, evidentment, us convidem a continuar escoltant-nos tant com vulgueu allà on esteu. Us deixo amb el Gutu de Shakira i Bele, un altre molt bon tema. Però, evidentment, tenim de tot i més, eh? Això no s'acaba.
1: En directe, Sergi Domènech.
0: Directe, adéu. Apa, adéu-siau, família, vagi bé. Quiero vivir.

Puges tu el volum o la pugem nosaltres? Flash FM. Flash FM. Són les 8.

Alguna que altra nova col·laboració, una nova estructura i, evidentment, un nou impuls perquè torni a ser l'èxit que va ser en el seu moment, que mai ha deixat de ser. Aquí a Flash FM, Rayos de Sol, remix amb Henry Méndez, Enrico, Magán, Luc, Rat, Chino i Nacho. Imparables, mega crack, al llarg de tots aquests dies. Moment per Omar Kurs, Bellaquita, que es diu Coco.

0: trobem a l'Aldosa. És la festa major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: El poder del ritme. Flash FM.
3: Tu eres la número uno. Y como tú no hay dos.

Aquesta cançó ens expliquen Ana Mena i Lola Índigo. Lola Índigo i Ana Mena, poca broma, doncs, eh? Autèntiques protagonistes també d'aquest estiu amb aquesta cançó. Yo Patitoa. Un altre duet de luxe, Mora i Setangana, el madrileño, amb aquest altre tema que continua estant de moda i sabem que molts esperàveu. Droga. Droga.

Una Damaluma, baby, que estás diu Felices los Cuatro, 2017. Molt bon reggaeton remember aquí a Flash FM a aquesta hora ja. Dos per sobre de 2-9. A punt, el Maladí. Maladí, que és altre crit de guerra que se'ns ha colat per la banda i que forma part de les nostres vides. Abans, Miga Fargo, des de Valls. Té moment per estar a la fresca, sí?

0: de Colegueo i Bon Rollisme a través d'aquesta cançó de Yatra, Turizo i Vele, l'inoblidable Vagabundo del 2023. A punt, Moving to the Sun de Agel, Ultranaté, Ni Borracho de Quevedo, de seguida sona, o Mora i Jaco. Amb el Memòries. Bueno, ara sí, eh? Vaig pensant en tocar el 2 una miqueta, evidentment, convidant-vos a continuar escoltant Flash FM 24-7 sense aturador, evidentment. De les millors propostes que hi pugueu trobar, sense cap mena de dubte.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Sergi Domènech.
0: Marxem amb un altre de Quevedo, ja posats. Ni Borracho, adeu-siau.

0: Som Flash FM.
1: Arcángel pa. Once.

que te iba a llorar.

0: FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.
1: Maluma, baby.